0: Venga, pues vamos a terminar con esta música así tan, tan festiva, aparentemente.
1: Sí. Bueno, Carlos, pues mira, han pasado 10 años. 10 años desde que nos dijeron adiós y hay grupos que no vuelven y otros que nunca se van del todo. En este caso es La Cosa Sorda, que ha regresado y lo ha hecho como vuelven las cosas importantes, con las entradas volando, con la gente esperando y con la sensación de que esto no es nostalgia, sino presente. Así que este sábado estarán en Alicante presentando su último trabajo en el Muelle Live. Y hoy está con nosotros Josep Nadal. ¡Qué ganas teníamos, Josep! ¿Qué tal?
0: Hola, Josep. ¿Qué hay? Buen día.
2: Hola, buen día. Muy bien. Sí, estem.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, no?
2: Sí, muy bien. Mira, estem expectants davant del concert d'Alacant. Muy bien.
1: Oye, hay regresos que suenan a despedida bien hecha y otros que suenan a algo pendiente. ¿El vuestro qué es exactamente? ¿Un reencuentro o una manera de comprobar que nunca dejasteis de ser La Cosa Sorda?
2: Bueno, no sé, jo crec que un poble és dos coses. Sí, nosaltres, la veritat és que hem tornat després de 10 anys, una qüestió vital també, això de dir, si no tornem ara, igual després ja no tornem, ara que
1: claro,
2: té 10 anys.
1: Claro. Uh-huh.
2: I per l'altre, pues, bueno, també estem fent pues, algunes coses que no havíem fet mai. Pues, això també és important.
1: Claro. Ya. Bueno, han passat 10 anys, però habéis vuelto i les entrades estan volando. ¿Qué te ha impresionado más, la respuesta del público o darte cuenta de que ese vínculo seguía intacto aunque el grupo no estuviera?
2: Clar, nosaltres lo del vincle intacte sí que ho havíem notat d'alguna manera, no? Pues sí que tenim feedback de la gent, encara que el grup no continuara, però sí que ens ha sorprès molt la quantitat, la manera com s'han venut les entrades i tal, sobretot al principi, com va anar tot. Clar, nosaltres ens ho vam deixar fa 10 anys i en 10 anys han canviat moltes coses en l'escena musical i en el món de la música. I clar, moltes coses ens han sorprès. D'alguna manera és com que van passar instantàniament directament a la cultura de masses.
1: Bueno, oye, vosotros decís que volvéis para saludar, pero claro, cuando llenas conciertos antes de subirte casi al escenario, ese saludo se convierte en algo mucho más grande, ¿no? ¿Os ha cambiado un poco ya la dimensión de lo que tenéis previsto para esta gira?
2: Sí, en principi sí, ja et dic que nosaltres en principi volíem fer tres concerts, després ho vam allargar a 15, a 5 i després a 15.
3: I després ja veurem, no?
2: Sí, no, en principi no, ho tenim prou clar, que nosaltres passem a saludar i acabarem al mes d'octubre. O sigui, aquest és el concert de tornada d'Alacant i també el concert de comiat, no? O sigui, és una cosa un poc especial, molt especial, el que estem fent a tots els llocs que anem, perquè també serà l'últim concert, és el concert de tornada i és l'últim concert. I això és la veritat és com una experiència vital que mos hem pillat ara sinà a la vellea tots,
1: sí, bueno.
2: De passar-mos mig any sinà a tope i anem a intentar gaudir-ho al màxim.
1: Qué bueno. Oye, ¿teníais la sensación de que la vuelta de La Cosa Sorda tenía algo más que decir más allá de la música?
2: Sí, clar, nosaltres ho teníem clar. El grup per a la gent ha sigut alguna cosa més que la música o més que la música que estem acostumats a escoltar normalment en les ràdios i tal, en el que és el mainstream, no? I sí que ho teníem clar. Mira, nosaltres, ja t'he contat abans que per a nosaltres era com una experiència vital tornar,
1: sí.
2: No? I això ha sigut molt de test de preparació, vora un any i mig fins a que vam fer el primer concert, de començar a fer les primeres reunions entre tots d'una manera prou assembleària i tal, no? I prendre la decisió de tot el grup. És una qüestió vital, també. Però teníem clar en les primeres reunions que, per exemple, nosaltres parlàvem molt en aquests primers moments que nosaltres comencem a reunir-nos fa un parell d'anys que havia passat allò de la Dana. I per a nosaltres, clar, sempre parlàvem, evidentment, si tornem, doncs, n'hi ha que parlar de moltes coses del present i això era una d'elles, no? No podíem tornar sense més per a recordar vells temps. El de la nostàlgia està molt bé, però a banda d'això pues era evident que si tornàvem, anàvem a tornar a parlar del present, per això hem tret aquesta cançó que esteu escoltant, i també per a fer tota aquesta gira al costat dels moviments socials i de la gent que protagonitza dia a dia les cançons que van fer durant tants anys. No?
1: Claro. Uh-huh. Y algo que también se ve ahí, esa idea que creo que queda bastante clara, habláis en Atornallón pues, de lo colectivo, de ayudarnos, de volver a juntarnos. ¿Es quizás una respuesta a este tiempo en el que estamos viviendo tan revuelto y tan crispado?
2: Sí, en cierta manera pues es una respuesta molt al individualisme, que a veces nos se'n va de les mans, moltes voltes com provocat també pues, pel món en què vivim, en les noves tecnologies i també pues, per un capitalisme salvatge que cada volta vol més i cada volta deixa menys espai a les persones per a que puguem desenvolupar-nos com a persones. No? Sí, el tornallon pues, és això, és el treball mutu antic, una paraula antiga de l'horta de València, sobretot, i però que existeix a diferents zones de l'Estat. Paraules semblants que venen de la gent del camp i que parla d'això del treball mutu, de veure què és el que necessita cadascú per donar-li cadascú el que necessita i d'alguna manera pues això és el que, no sé, vegem ara d'alguna manera, a nivell metafòric, és el que estan fent ara, per exemple, els docents, no? Com el fet de quedar-te en vaga, saber que estàs perdent molts diners, però que això significa una inversió no només per a tu, sinó per a tota la col·lectivitat.
0: Pues sí. Pues sí. Vinga, vam escoltar un poquito la cosa sorda. Vinga.

0: Josep, tú prácticamente lo has vivido todo. Cuando empezar era casi de una manera artesanal, ¿no? Y ahora, donde todo parece que una canción tiene una semana de vida. ¿Y te da la sensación de que la música hoy en día se consume más, pero se siente menos?
1: Pues sí que em dona aquesta trista sensació. Jo crec que fins i tot a mi mateix em passa. O sigui, cada volta em costa més trobar-li aquesta emoció que li trobava la música fa uns anys, quan jo també era més jove, evidentment. Sí. Però sí, jo, parlant amb la gent, crec que estem tots tenim un poc tots aquesta sensació. A més, nosaltres som un grup que va costar la nostra proposta arribar a la gent, les nostres cançons. És una cosa feta a foc lent, que va costar de madurar i de que n'hi ha cançons, pues, jo què sé, com Camals Mullats, que tarden anys en arribar i es posen al final al cap damunt de les llistes de Spotify, però després d'anys d'haver-la tret, no?
0: Claro.
1: Això avui, pues, normalment no passa. N'hi ha temes que peguen moltíssim i que al cap d'uns mesos cauen en l'oblit, no?
0: Totalment.
1: I és una mica trist. Sí.
0: ¿Tú crees que eso condiciona la libertad del músico? Que esa, la primera semana ya prácticamente vayan desapareciendo esas canciones.
1: Sí, home, jo crec que tristament es veu com que es repeteixen moltes esquemes musicals i també de patró de lletres que s'estan fent. Però, clar, això evidentment parlant de lo que és el mainstream i què és lo que es fa viral i que inconscientment pues, molta gent intenta anar cap ahí. Evidentment hi ha molta gent que estan fent coses superinteressants, no? Però és com que la dictadura esta de l'algoritme pues, mos dificulta poder arribar a les coses interessants. No? Però aquesta reflexió crec que està ahí damunt de la taula, no? I ara amb tot això de la intel·ligència artificial pues encara anirem un pas més enllà.
0: Sí, y las redes sociales también, ¿no? Creo que también ahora mismo tienes que ser también músico y community manager, ¿no?
1: Sí, això és una cosa que parlava jo abans de tornar a la música, parlava amb alguna gent que jo estava de so, no? I parlant de la faena que porta tot el tema de les xarxes socials, i és veritat.
0: Sí.
1: O sea, pràcticament le dediques més hores que el que le dediques a la música, que és realment el que hauries de fer, no? I bueno, pues bé, clar, després cada volta veus més propostes pues més centrades en la imatge, que és lo que el fa viral, no?
2: Bueno, lo que se salva de los algoritmos son los conciertos, ¿no? A vosotros... Pues los conciertos siempre han funcionado, ¿no?
0: Por ahora sí, ¿no?
2: Benditos conciertos, ¿no? Música en vivo.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, esto es cert, sí. Nosotros, también es verdad que ha cambiado el concepto de los directos, han cambiado una cosa más macro y tal, pero sí que nosotros en directo también es cuando nosotros parlem, cuando responem, ¿no? A veces, pues... veus que comunicativament dius, hòstia, això no ho tenim tan clar comunicativament per on tirar i tal, però jo sempre li diria a la gent del grup, no sé, tranquils, que nosaltres quan realment parlarem serà quan pujarem de l'escenari, no? I crec que això ja està quedant-li prou clar a la gent, independentment de la tàctica comunicativa que gastes, pues, quan estàs de l'escenari ja hi està tot, no?
0: Oye, tus canciones, vuestras canciones siempre han tenido mirada política, no de programa electoral, sino de vida. ¿Crees que hoy la música sigue siendo una herramienta para cambiar cosas o solo para acompañarlas?
1: No, clar, sí, sempre. No crec que anem a veure... Han canviat moltes coses a nivell tecnològic, però bueno, anem a veure que el món continua girant igual que continuava girant fa 200 anys. I en aquest sentit, sí, estem en una guerra cultural. De fet, es parla cada volta més de guerra cultural, no? I la música sempre ha tingut un paper important en la socialització del poble i també, sobretot, de la joventut al principi, quan t'afecten tant i t'impacten més les cançons, no? I penso que és important avui en dia continuar entenent que les cançons són un factor de socialització de la gent i que ahir també juguem una batalla important de les idees, no?
0: ¿Y crees que la música puede seguir siendo ese lugar donde la gente se encuentra en lugar de separarse? Mira, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, con discursos tan duros.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, hem de tindre en compte que els discursos són durs. Sí, és cert, vull dir, la música aprofita, ¿no? Sempre se relacionava lo que és la música en allò de la fraternitat humana, allò de poder captar la bellesa tots junts d'una manera col·lectiva, uh-huh. i trobem que això és bonic, i això filosòficament és una cosa que continua ahí i que podem gastar-la per a millorar les coses de la gent. Ara, evidentment, la música no ho pot fer tot. O sigui, si vivim en una societat on hi ha pues, un cert enfrontament, és que també perquè aquest enfrontament existeix a nivell material, no? I la música també el que ha de fer és prendre partit, no?
2: Ajá. Sí. Oye, ¿y vuestros conciertos cómo juntáis esa parte festiva? Porque esa música festiva es una música que...
0: Sí, que te anima.
2: Te anima, ¿no? Que tiende a movernos, ¿no? A bailar, sí. ¿no? Y luego esa parte reivindicativa, ¿eso es algo buscado? ¿Es la idiosincrasia del grupo?
1: Sí, jo sempre suposa que no sabríem fer-ho d'una altra manera, però sí que és cert que sí que ho hem racionalitzat moltes voltes, no? Nosaltres quan començàvem també enteníem que les coses que diem, i també, evidentment, quan començàvem nosaltres el nivell musical que teníem era molt baixet, però sempre vam tindre clar que si fes ballar una miqueta a la gent, pues les lletres entrarien millor, no? Uh-huh. Això és una tàctica que l'hem racionalitzat així, el que passa que jo suposo que no sabríem fer-ho d'una altra manera, no? Lo que sí que intentem és que no siga una cosa que o sea, que ha de casar bé, no? O sea, que intentem també pegar-li moltes voltes a les cançons per a veure què és el que demana cada cançó i com es emociona cada cançó en cada cas i cap on van les emocions per a que tant el ritme com la lletra pues, vaja tot a l'uníson, no?
0: Uh-huh. Bueno, este sábado llegáis a Alicante, estaréis en el Muelle Live. Para quien vaya el sábado, ¿qué se va a encontrar en el escenario? ¿A los de siempre o a la goza sorda distinta que se ha permitido evolucionar?
1: Clar, nosaltres hem intentat mantenir l'essència, però sí que hem evolucionat. Nosaltres, sobretot el que és el directe, ja et dic que nosaltres, evidentment, entenem que les coses han canviat, que ara la imatge té també molta força i per això hem estat treballant per a posar-nos al dia, no? En aquest sentit, dir que nosaltres sempre vam ser de los últimos de Filipinas, assassina de treballant d'una manera el rock and roll d'una manera prehistòrica fins a l'últim concert, sí. Tocant sense claqueta i ja entrem tots junts i ja veurem un poc com així, no? I clar, això evidentment avui en dia no pot ser, perquè encara que nosaltres el freestyle ens encanta, però, evidentment, avui en dia has d'anar tot amb les llums, amb les imatges que poses i tal, no? Estem en un altre món i hem intentat adaptar-nos.
2: Uh-huh. Bueno.
1: Jo espero que a la gent li agradi també el resultat. Jo espero que la gent
0: vegi que, claro que sí, hombre,
1: a banda de lo de sempre, pues que la veritat que m'ha estat un descurrant molt i espero que no. Sí.
2: Pues seguro que sí.
0: Va estar molt xulo el concert aquí, si no d'alguna. Pues Josep, gracias por estar aquí y nada, que suene molt fort al Tornallón este dissabte.
1: Sí, senyor. Moltes gràcies. Dissabte a Alacant, perquè em volíem tornar i no mos podíem deixar a Alacant, que és molt important per a nosaltres.
2: Adeu.
0: Adeu.
2: Adeu.